0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de ses canyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la revetlla de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran revetlla final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
2: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde en Son Fusteret, ven a animar a España. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder?
3: Este domingo, venite a alentar a Argentina en la fanzón del parking de Son Moix. Desde las 18 te esperamos. Trae los trapos y juntos hacemos el aguante.
4: Ayuntamiento de Palma.
5: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
6: Fitbuidiario. Fitbuidiario.
7: La esencia del poder femenino latino, Jennifer López.

0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de sesquenyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la rebel·la de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran rebel·la final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde en Son Fusteret, ven a animar a España. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder?
2: Este domingo, venite a alentar a Argentina en la Fan Zone del parking de Son Moix. Desde las 18 te esperamos. Trae los trapos y juntos hacemos el aguante.
3: Ayuntamiento de Palma.
4: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
5: Más info en fitbui.com.
6: fitbuiradio.com. Y sintoniza la diferencia.
7: Es el sonidazo de 24K Golden junto a Ian Dior y se llama Mood.